0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dijous 27 d'agost, són 7:45 del matí, segon dia de dol a Roda de Berà per la mort de dues dones ferides pels aiguats d'aquest dissabte. La mare i la filla de 18 anys estaven en estat crític per la caiguda d'un mur al passeig marítim a sobre les parades del mercat. L'Ajuntament ha celebrat un minut de silenci aquest dimecres a la tarda. Sobre la no activació de les alertes, els alcaldes de la zona com el govern sostenen que l'episodi no va assolir els nivells tècnics establerts per activar aquest sistema d'avís de la població. Això sí, els ajuntaments ja mouen fitxa, el de Salou demana que s'estableixin criteris clars i homogenis davant les alertes meteorològiques i el del Vendrell ha anunciat la construcció d'un dipòsit de pluvials per fer front a noves inundacions. De seguida ampliem aquestes i altres informacions. Abans, els serveis. Previsió meteorològica amb la Met, Jordi Urios, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols amb núvols baixos al litoral al matí i núvols d'evolució a la tarda. Hi ha probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental durant la segona meitat del dia, sense descartar-se al Ter Sud al matí. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental. Atenció per valors significativament elevats a la plana de Lleida, que poden assolir o superar els 36 graus, els 34 a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Demà s'espera que baixin aquests valors, excepte al litoral de Barcelona i Tarragona. Avui el vent fluix variable, tendint a component sud, fluix a la tarda, amb intervals d'intensitat moderada al Ter Sud i a l'Empordà. Atenció a les cotes altes del Pirineu, no es descarten ratxes molt fortes de vent. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa al trànsit, a l'AP7 hi ha retencions en sentit sud, a l'altura de Mollet del Vallès, i en sentit nord, a Sils, per una avaria amb un carril tallat. També hi ha una circulació intensa a la C25, a Sant Pere Sallavinera, en sentit Girona, i a Sant Sadurní d'Usmorot, també amb un carril tallat per una avaria. Salutacions de Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. Com dèiem, aquest dimecres a la tarda a Roda de Berà, al Tarragonès, s'ha celebrat un minut de silenci per la mort de les dues dones ferides més greus després del temporal d'aquest cap de setmana. Rosa Quitllet, bon dia.
3: Bon dia. Desenes de veïns van recordar ahir les dues dones, una mare i la seva filla, que van resultar ferides al cedir un mur del port de Roda. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han mort aquest dimecres. En nom del govern de la Generalitat, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, ha donat suport a la família, als veïns i a la corporació municipal.
4: I la vostra presència avui aquí, ludencs i ludenques, doncs demostra precisament això. Aquesta solidaritat, aquest dolor compartit, aquestes ganes de mostrar la tristor, el pesar que ens provoca aquest trist esdeveniment.
3: L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reiterat el suport del consistori a la família.
5: Des del primer moment, i així serà, ens vam posar a disposició de la família i que qualsevol acció que hem emprès l'hem emprès sempre d'acord amb l'avi, amb el representant en aquests moments de la família.
3: A més del minut de silenci, l'Ajuntament ha decretat fins avui dos dies de dol oficial.
1: Doncs el govern ha demanat que no es faci servir el sistema d'alertes és alert com a arma política. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es donarà les explicacions necessàries sobre la gestió dels aiguats després que Junts i Comuns hagin demanat que comparegui per explicar per què no es va enviar un és alert a la població del Tarragonès, el Baix Penedès i el Baix Camp durant els aiguats de dissabte passat.
6: I en relació al que em comentava de compareixer i donar explicacions, doncs totes les que calguin, com sempre fem.
1: En aquest sentit, el ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat aquest dimecres una moció que demana a la Generalitat l'adopció de criteris clars i homogenis davant episodis d'alertes meteorològiques. Ho fa després que el govern municipal ordenés suspendre actes de les nits daurades el 15 d'agost passat davant una alerta del pla Inuncat. A més, el Vendrell ha anunciat la construcció d'un dipòsit de pluvials a Coma-ruga per fer front a les inundacions com la del dissabte. L'alcalde ha avançat que es convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la inversió, que té un cost superior als 4 milions d'euros. Els veïns de Torre Baró a Barcelona reclamen més manteniment de la muntanya després que l'incendi declarat dimarts al migdia hagi cremat 54 hectàrees de terreny forestal al Parc Natural de Collserola. Els bombers de l'Ajuntament i la Generalitat han donat l'incendi per controlat aquest dimecres al vespre. Míriam Andreu, bon dia.
7: Bon dia. L'Associació de Veïns de Torre Baró consideren que l'Ajuntament hauria de tenir l'entorn més net i més cuidat. Valeria Ortiz n'és la presidenta.
8: Llevábamos ya cerca de 4 años avisando que hay árboles enfermos, que había muy mal mantenimiento de la montaña, la poda, cuando llega la poda se deja todo allí y al final la poda del pino, eso hace que incremente la posibilidad de estos incendios. Creo que es un buen momento para hacer esta mirada a los barrios de montaña.
7: El foc va obligar a confinar aquest barri també, el de Ciutat Meridiana, així com a desallotjar preventivament una trentena de persones. L'Ajuntament manté activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta, que no es desactivarà fins que l'incendi estigui completament extingit.
9: I ens quedem a Barcelona perquè l'Ajuntament i el Departament de Drets Socials han acordat la construcció de 4 noves residències per gent gran amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i fer front a l'envelliment de la població de la ciutat. Més detalls, Laura Hurtado.
10: Més del 21% de la població de Barcelona és major de 65 anys i les projeccions indiquen que aquesta xifra continuarà creixent en els pròxims anys. Amb data d'inicis d'agost, més de 4.000 persones es troben en llista d'espera per accedir a una residència pública. Abans del 2031, el consistori i el govern preveuen construir 4 nous equipaments situats a les casernes de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de Glòries. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
11: El temps d'espera, no només a la ciutat de Barcelona, el conjunt de l'àrea metropolitana és molt superior al d'altres territoris. No? Si ens anem a la zona de l'Alta Ribagorça, doncs podem trobar probablement capacitat de poder entrar a una residència en qüestió d'un mes, de dos mesos. Al conjunt de l'àrea metropolitana estem parlant d'anys, no? De la mitjana entre 2 i 3 anys.
10: La Generalitat transferirà els fons a l'Ajuntament perquè s'encarregui de l'execució de l'obra.
9: Un informe d'UGT alerta del creixement de la desigualtat entre les rendes dels empresaris i els treballadors. Indica que mentre augmenten els beneficis empresarials, els salaris s'han quedat estancats. Toni Conde.
12: El document d'UGT, basat en les dades de l'enquesta de condicions de vida de l'INE, detalla que la diferència d'ingressos entre empresaris i treballadors ha passat de 7.000 euros al 2021 a 12.000 en 2025, un increment de més del 70%. Òscar Rius, secretari de Política Sindical d'UGT, ha denunciat que l'economia cada cop és més salvatge amb els treballadors i demana als empresaris que abordin la qüestió salarial.
13: Que els empresaris del nostre país parlessin d'això, no només parlessin de l'absentisme o de coses que a vegades són com una mica surrealistes, no? Treuen uns temes, no? Que no són els que realment preocupen a la majoria de la ciutadania, no?
12: L'informe d'UGT proposa generalitzar les clàusules de garantia salarial als convenis col·lectius per incrementar els salaris reals.
9: La justícia anul·la sancions de més de 500.000 euros a Cabify i altres BTCs perquè la Generalitat va tramitar els seus expedients fora de termini. Inspecció de Treball les acusava de subcontractar personal de forma irregular. Núria Alcalà.
14: Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès els recursos de Cabify i 3 empreses de mobilitat que li proveïen conductors i les lliura així de pagar multes de més de 500.000 d'euros. La sentència, avançada pel periòdico i confirmada per Ràdio 4, deixa sense efecte 6 actes de sanció d'inspecció de treball per cessió il·legal de treballadors, uns fets que s'amuntarien el 2020, quan el Departament de Treball va detectar que Cabify comptava amb una xarxa d'empreses de les quals aprofitava les seves flotes de vehicles i conductors per transferir-los clients i garantir la seva operativa. La Generalitat va determinar que aquesta activitat suposava una falta molt greu. Ara el TSJ conclou que Inspecció de Treball va superar per 17 dies el termini legal màxim de 9 mesos per remetre les actes de sanció a les companyies. Fons del Departament d'Empresa i Treball han confirmat a Ràdio 4 que la Generalitat està analitzant la resolució.
9: Més coses. El govern treballa la creació d'una rèplica virtual de 326 quilòmetres de carreteres d'accés a Barcelona. L'objectiu és anticipar incidències i embussos, una eina futurista batejada com a bessó digital. Sergi Bassoles.
15: Aquest futurista projecte en el que ja treballa el govern no és altra cosa que una rèplica virtual de la xarxa viària catalana. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: És una representació virtual de la xarxa d'accés a l'entorn metropolità de Barcelona que permet, a través de la incorporació de la tecnologia, prendre decisions que no són només reactives, sinó que permeten predir i actuar.
15: Una eina que s'alimentarà a temps real amb informació de càmeres de trànsit, dispositius mòbils, radars o vehicles connectats, entre d'altres. L'objectiu: millora la gestió del trànsit monitoritzant l'estat de la via en cada moment. En una primera fase s'implementarà en 326 quilòmetres. Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu del govern.
17: La xarxa que dona accés a la ciutat de Barcelona inclou Ronda de Dalt i s'ampliarà també la C31 i C32.
16: 32.
15: Un canvi de paradigma pel que fa a la gestió del trànsit basat en la predicció d'escenaris, el que permetrà, segons el govern, millorar amb escreix la presa de decisions.
1: A la crònica esportiva, el Barça rep aquest dijous l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou. Hansi Flick recupera Valde i Rodri podria disposar dels seus primers minuts com a jugador del Barça. Germà García, bon dia.
17: Bon dia. Avui el Barça debuta a l'Spotify Camp Nou amb el partit ajornat de la primera jornada de Lliga contra l'Atlètic Club. Hansi Flick recupera el lateral Valde, que entrarà a la convocatòria, però tindrà les baixes de Gavi, Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi lesionats, a més de Casado i Héctor Fort, que ultimen les seves respectives sortides del club. Rodri disposarà dels primers minuts com a blaugrana, mentre que caldrà veure si Xavi Espar es manté com a lateral esquerra o entre Cancelo, i a dalt entre Gordon i Adeyemi es disputaran una plaça per acompanyar Lamine Yamal i Rafinha, que segurament serà el fals nou. L'Atlètic arriba després de caure derrotat a casa contra el Sevilla en el seu debut, i amb les baixes del sancionat Juri i els lesionats Vivian, Prados i Aguiluz. Per cert que Joan Laporta va anunciar ahir que definitivament no hi haurà homenatge als 8 internacionals campions del món.
18: No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs, no el farem.
17: El partit a les 9, l'arbitratge a cura del madrileny Ortiz Arias amb el sevillà Figueroa Vázquez al bar.
1: I no deixem de parlar de futbol, l'extrem Brian Zaragoza ja és a Barcelona. Avui passarà la revisió mèdica per convertir-se en un nou reforç de l'Espanyol. Jaume Riera, bon dia.
19: Què tal, bon dia? La idea és que el jugador passi el reconeixement mèdic aquest matí i que per la tarda es converteixi de manera oficial en el sisè reforç d'aquest estiu de l'Espanyol. Brian Zaragoza farà 25 anys ara al setembre, arriba des del Bayern, en els últims anys ha jugat, com ha cedit, a la Roma, al Celta i a Osasuna. El futbolista malagueny és internacional amb Espanya, ha disputat 3 partits amb la selecció absoluta fent un gol de penal contra Suïssa.
1: L'Acústica de Figueres celebra des d'avui la seva 23a edició com a festival més multitudinari especialitzat en música catalana, amb un cartell de grans noms i apostes emergents. Durant 4 dies hi plaçaran Búhos, La Fúmiga, Sopa de Cabra, 31 Fam, la Ludwig Band, però també Joina, Alosa o Filomena, en escenaris urbans del tot gratuïts, Agnès Batlle.
20: Quan arriba l'Acústica, Figueres es transforma, i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Avui serà el dia dels històrics, Llac Gener 76, al Teatre Jardí, l'únic concert de pagament amb Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, i a l'escenari de Plaça Catalunya hi torna un veterà, Quim Mandado, líder de Sant Traït, amb nou espectacle on repassa grans èxits de la seva carrera.
21: I es tornarà ocell per un dia.
20: Demà serà el torn de Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional Alosa, Búhos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa, la Ludwig Band.
22: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
20: Xavi Pasqual n'és el director.
23: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
20: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència.
24: Soy un chico normal, soy un chico...
20: A Figueres, 23a edició de l'Acústica, des d'avui i fins diumenge.
25: Me gusta vacilar y salir a ligar.
1: Doncs així ens acomiadem. Fins aquí les notícies de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia. Que tinguin un molt bon dia.

0: Els bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi de Collserola aquest dimecres a les 8 del vespre, després d'haver treballat durant tot el dia en els focus secundaris. El foc ha calcinat 54 hectàrees, la majoria de terreny forestal del Parc Natural. Durant tota la nit, els bombers de la Generalitat han mantingut 4 vehicles d'aigua i un comandament. I els veïns de Torrebaró reclamen més manteniments de la muntanya després d'aquest incendi. L'Associació de Veïns al Barri consideren que l'Ajuntament hauria de tenir l'entorn més net i més cuidat. Valeria Ortiz n'és la presidenta.
1: Te llevamos ya cerca de 4 años avisando que hay árboles enfermos, que había muy mal mantenimiento de la montaña, la poda, cuando llega la poda se deja todo allí y al final la poda del pino, eso hace que incremente la posibilidad de estos incendios. Creo que es un buen momento para hacer esta mirada a los barrios de montaña.
0: El foc va obligar a confinar a Torrebaró i també al barri de Ciutat Meridiana, així com a desallotjar preventivament una 30 de persones. I no deixem Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat i el Departament de Drets Socials acorden la construcció de 4 noves residències per a gent gran amb l'objectiu de reduir les llistes d'espera i fer front a l'envelliment de Barcelona. Més detalls, Laura Hurtado.
2: Més del 21% de la població de Barcelona és major de 65 anys i les projeccions indiquen que aquesta xifra continuarà creixent en els pròxims anys. Amb data d'inicis d'agost, més de 4.000 persones es troben en llista d'espera per accedir a una residència pública. Abans del 2031, el consistori i el govern preveuen construir 4 nous equipaments situats a les casernes de Sant Andreu, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Prat Vermell i a l'entorn de Glòries. Raül Moreno, conseller de Drets Socials.
3: El temps d'espera, no només a la ciutat de Barcelona, al conjunt de l'àrea metropolitana és molt superior al d'altres territoris. No? Si ens anem a la zona de l'Alta Ribagorça, doncs podem trobar probablement capacitat de poder entrar a una residència en qüestió d'un mes, de 2 mesos. Al conjunt de l'àrea metropolitana estem parlant d'anys. No? De la mitjana entre 2 i 3 anys.
2: La Generalitat transferirà els fons a l'Ajuntament perquè s'encarregui de l'execució de l'obra.
0: Ja els expliquem que la Síndica de Greuges de Catalunya ha reclamat al Departament de Salut que ampliï les opcions de representació de La Meva Salut perquè familiars o persones de confiança puguin ajudar les persones grans o amb dificultats digitals a gestionar tràmits sanitaris. Els Mossos busquen un lladre després d'atracar de nit i a punta de pistola un supermercat del Clot a Lleida. Pepa Sant Genís.
4: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un atracament a punta de pistola d'un supermercat regentat per pakistanesos al barri del Clot de Lleida, a prop del Parc de les Vies. Un home, a cara descoberta, va entrar a l'establiment, va apuntar amb l'arma un dels empleats de l'establiment i es va endur els diners de la caixa registradora. L'atracament va tenir lloc a 11:45 de la nit de dimarts. L'atracament es produeix després dels aldarulls que hi van haver el cap de setmana del 16 i 17 d'agost al Parc de les Vies de Lleida, amb el rerefons de la protesta de la comunitat pakistanesa pels robatoris que havien patit sovint als seus establiments. La comunitat pakistanesa es va enfrontar a un grup de joves magrebins, la majoria menors d'edat. Arran aquests aldarulls, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana mantenen un dispositiu especial de vigilància al Parc de les Vies i als barris propers del Clot, Balàfia i Pardinyes.
0: Més qüestions. La Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un tancat il·legal en una zona boscosa on hi havia 7 galls presumptament destinats a baralles, una pràctica prohibida. Gemma Esteve.
5: L'operatiu es va fer aquest dimarts després que una patrulla de proximitat descobrís el recinte en una zona boscosa. Els agents hi van trobar un tancat enreixat amb gàbies de fusta i els 7 animals, 4 galls adults i 3 cries. En una actuació conjunta amb les unitats Arro i els serveis ambientals de l'Ajuntament es van retirar els animals i es va desmuntar completament la instal·lació. La investigació continua oberta per identificar els responsables i determinar si efectivament els galls estaven destinats a baralles. De moment han quedat sota tutela municipal i en observació veterinària. Aquest no és un cas aïllat a Girona. Fa només 2 setmanes els Mossos van trobar 3 galls adults mutilats, 2 gallines i 9 pollets al barri del Polvorí, també presumptament relacionats amb aquesta pràctica. En aquestes baralles els animals poden patir ferides greus i arribar a morir. La pràctica està prohibida i pot comportar responsabilitats penals i administratives.
0: I a Tossa de Mar, a Girona, un home de 72 anys i nacionalitat francesa mor aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la cala des Cúdula. En el moment dels fets, el servei de vigilància i socorrisme ja havia finalitzat. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones que han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. En esports, el Barça rep aquest dijous l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, en el que serà el primer compromís de la temporada davant l'afició blaugrana. Hansi Flick en recupera Valde i Rodri podria disposar dels seus primers minuts com a jugador del Barça. Germà García, bon dia.
6: Bon dia. Avui el Barça debuta a l'Spotify Camp Nou amb el partit ajornat de la primera jornada de Lliga contra l'Atlètic Club. Hansi Flick recupera el lateral Valde, que entrarà a la convocatòria, però tindrà les baixes de Gavi, Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi lesionats, a més de Casado i Héctor Fort, que ultimen les seves respectives sortides del club. Rodri disposarà dels primers minuts com a blaugrana, mentre que caldrà veure si Xavi Espar es manté com a lateral esquerra o entra Cancelo, i a dalt, entre Gordon i Adeyemi, es disputaran una plaça per acompanyar Lamine Yamal i Rafinha, que segurament serà el fals nou. L'Atlètic arriba després de caure derrotat a casa contra el Sevilla en el seu debut, i amb les baixes del sancionat Yuri i els lesionats Vivian, Prados i Aguiluz. Per cert que Joan Laporta va anunciar ahir que definitivament no hi haurà homenatge als 8 internacionals campions del món.
7: No, hem decidit des de la Junta Directiva, que tinc l'honor de presidir, que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs, no el farem.
6: El partit a les 9, l'arbitratge a cura del madrileny Ortiz Arias amb el sevillà Figueroa Vázquez al bar.
0: I no deixem de parlar de futbol. L'extrem Brian Zaragoza ja és a Barcelona. Avui passarà la revisió mèdica per a convertir-se en un nou reforç de l'Espanyol. Jaume Riello, bon dia.
8: Què tal, bon dia? La idea és que el jugador passi el reconeixement mèdic aquest matí i que per la tarda es converteixi de manera oficial en el sisè reforç d'aquest estiu de l'Espanyol. Brian Zaragoza farà 25 anys ara al setembre, arriba des del Bayern, en els últims anys ha jugat, com ha cedit, a la Roma, al Celta i a Osasuna. El futbolista malagueny és internacional amb Espanya, ha disputat 3 partits amb la selecció absoluta fent un gol de penal contra Suïssa.
0: De la cultura, l'Acústica de Figueres celebra des d'avui la seva 23a edició com a festival més multitudinari especialitzat en la música catalana, amb un cartell de grans noms i apostes emergents. Agnès Batlle.
9: Quan arriba l'Acústica, Figueres es transforma, i és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Avui serà el Dia dels Històrics, Llac Gener 76, al Teatre Jardí, l'únic concert de pagament amb Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, i a l'escenari de Plaça Catalunya hi torna un veterà, Quim Mandado, líder de Sant Traït, amb nou espectacle on repassa grans èxits de la seva carrera.
10: I es tornarà ocell per un dia.
9: Demà serà el torn de Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa la Ludwig Band.
11: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
9: Xavi Pasqual n'és el director.
12: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
9: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i...
13: Son las 9, las 8 en Canarias.
14: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Elena Guijarro.
13: Muy buenos días. 28 días de la entrada masiva de migrantes.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. La Guàrdia Urbana ha detingut un home que podria estar relacionat amb l'incendi de Collserola. L'arrestat ha quedat en llibertat, s'ha acollit el seu dret a no declarar i hauria cremat diversos contenidors al carrer Palamós, a tocar d'on s'hauria originat l'incendi. Ara bé, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos eviten hores d'ara confirmar si aquest piròman seria o no l'autor material de l'incendi de Collserola, a l'espera que avanci la investigació. Un foc, que recordem, ja està controlat, ha afectat 54 hectàrees i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Els veïns d'aquesta zona reclamen més manteniment a la muntanya després de l'incendi. Asseguren que fa anys que el bosc es troba en mal estat. Valeria Ortiz és portaveu de l'Associació de Veïns de Torre Baró en declaracions a Ràdio 4.
2: Ha habido una poda de pino y que todo esto lo tenemos detrás de las casas. Y nadie lo recoge y nadie hace nada. Así que yo no me quiero imaginar si hubiese bajado un poquito más a las casas, que ahora mismo estaríamos hablando de una desgracia. Y no es que no lo sepan. És que sí que lo saben, però no hacen nada.
1: Mentrestant, els municipis afectats pels aiguats del Tarragonès demanen ajudes al govern per recuperar la plena normalitat i prevenir episodis com els dels darrers dies. Indrets com Tarragona, el Vendrell o Punts de l'Ebre continuen treballant per pal·liar els efectes del temporal, però no acaben de fer net, sobretot en aquells barris i urbanitzacions que estan envoltats de bosc. Sònia Ors és regidora de Neteja i Protecció Civil a Tarragona.
3: S'han retirat més de 300 arbres i branques de grans dimensions. S'han netejat embornals afectats per l'acumulació de sorra i vegetació, i s'han anat resolent les principals incidències als barris i urbanitzacions. Tot això, encara mantenim equips operatius sobre el terreny per continuar amb la tala d'arbres i retirada de restes vegetals en diversos punts de la ciutat, sobretot a Llevant.
1: Assegurant que en molts dels municipis afectats ha plogut sobre mullat i demanen mesures estructurals per fer front a l'emergència climàtica. Ens situarem també al mercat de la Boqueria de Barcelona, que inicia un procés de remodelació.

0: d'alimentació, tant intern com extern. La principal novetat, les parades podran tenir un 50% de producte elaborat, però l'altra meitat haurà de ser producte fresc. L'objectiu, recuperar la Boqueria com a mercat de proximitat. Parlarem amb paradistes com en Jaume i la Rosario, que consideren molt necessaris aquests canvis.
1: És una pena, però està deixant de ser el mercat de la Boqueria. Recuperar-lo serà molt difícil. Tot el que sigui reforma per millorar, estupendo.
2: Que ja està bé que un turista pugui venir al lavabo i menjar alguna cosa ràpid. El que passa que això s'ha convertit ja, la majoria de parades són per turistes. Llavors el producte fresc, que és el que els clients volen, doncs s'està perdent.
0: A banda de les obres previstes, tenen previst lavabos públics a la planta del mercat i una reforma a la coberta, l'illa central del peix i la façana de la plaça de la Gardunya. Les obres s'allargaran fins al 2029. I l'actualitat cultural ens portarà avui fins a terres gironines. Avui arrenca la 23a edició de l'Acústica de Figueres, amb un cartell farcit de grans noms i també apostes emergents de l'escena musical catalana. Durant 4 dies hi passaran noms com Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buós, Joina, Losa o Filomena. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem primer a les carreteres. Quina és la situació a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo, bona tarda.
3: Bon dia, des del Servei Català de Trànsit, a precaució per unes obres a la 2, ja que entre Tàrrega i Vilagrassa, en sentit Barcelona, hi ha 7 quilòmetres. I en el cas de la B7, la congestió és important també entre Tarragona i Reus en sentit Barcelona, perquè hi ha 2 carrils tallats també per obres. A banda, hem de destacar retencions a la zona de la B7 a Vilobí d'Onyà, un carril tallat en sentit França per un accident. També hi ha aturades a la zona de Sils per una avaria en sentit França. I ara mateix també apareixen retencions, per exemple, en una carretera local per una avaria d'Abrera, la Vialta B-1201, on es fa pas alternatiu. Això és tot. Bon dia.
0: Gràcies. I coneguem també quina és la previsió del temps per les properes hores. A EMET, Jordi Oriós.
4: Avui a Catalunya les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental, i atenció perquè s'esperen valors significativament elevats a l'Empordà, a la Depressió Central de Lleida i als prelitorals. Avui les màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb núvols d'evolució i probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental. Pel que fa al vent, avui amb predomini del sud i del sud-est, amb intervals d'intensitat moderada al terç sud i a l'Empordà. Atenció, a les cotes altes del Pirineu no es descarten ratxes molt fortes de vent.
0: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Són les 2, la 1 en Canàries.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Se cumplen 4 semanas de la entrada masiva en Ceuta y el malestar social ha estallado en la ciudad autónoma. Los ánimos están muy crispados, la noche ha sido muy tensa. Tras la manifestación vecinal más multitudinaria hasta la fecha, un grupo de personas destrozó varias de las chozas que se han levantado en la playa del Trampolín y la policía tuvo que contenerlos para que no atacaran a los migrantes. Además, esta madrugada han sido detenidos 12 marroquíes por apedrear y herir a 4 militares en una emboscada. Vamos a ver cómo están los ánimos hasta ahora. Esqui Macías, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Lo cierto es que por las mañanas la zona centro de Ceuta es una ciudad más o menos normal, donde las tiendas, los bares, los restaurantes están abiertos y donde no se ven demasiados migrantes merodeando por las calles, quizá alguno de manera aislada. Migrantes que se concentran, además de las zonas habilitadas para ello, en las playas del Trampolín y de Benítez, alejados del casco urbano. El ambiente comienza a caldearse, eso sí, por las tardes, cuando los vecinos, hartos de la situación en la que se encuentran, realizan movilizaciones espontáneas para mostrar su rechazo a la situación actual de la ciudad autónoma. Para esta tarde, por ejemplo, hay una convocatoria que está circulando por los grupos de WhatsApp de los vecinos para intentar boicotear la salida de un camión de suministros alimentarios con destino a la playa del Trampolín. De momento, a esta hora, como decimos, calma tensa en Ceuta, al igual que en las últimas jornadas.
0: Las autoridades ceutíes llaman a la calma, también el gobierno, al que el PP culpa de esta escalada de tensión. Alberto Núñez Feijóo acusa a Moncloa de no estar haciendo nada. En un mensaje en sus redes sociales, el líder del PP se pregunta si el Ejecutivo está esperando a que ocurra una desgracia. El portavoz Borja Sémper acaba de anunciar que han registrado una proposición no de ley para que el ejército pueda actuar en Ceuta y en la frontera. Le escuchamos.
3: Es desolador esta actitud de mirar para otro lado y hacernos creer que aquí no pasa nada o que lo que ha pasado está controlado. Y esto no es cierto. Está descontrolado. La crisis de Ceuta, el gobierno está siendo incapaz de encauzarla y de controlarla.
0: Y con este ambiente, hoy pasan 3 ministros por el Congreso. Dentro de unos minutos va a empezar la comparecencia de Ángel Víctor Torres. En estos momentos es Félix Bolaños quien lo hace. El ministro de Justicia ha dicho que la prioridad es la repatriación de los migrantes que siguen en la ciudad y ha insistido en que el gobierno no tenía información previa sobre la entrada masiva. Leticia Arenas, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro no ha querido citar a sus compañeros de gobierno, ni a Marlaska, ni a Robles. No ha querido dar la razón explícita a uno de los dos, pero sí ha dejado claro que la posición oficial del Ejecutivo es la que defiende Interior, Félix Bolaños.
5: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
4: El ministro de Justicia cree que detrás de la llegada masiva de migrantes están varios bulos que corrieron por redes sociales hablando, por ejemplo, de fronteras abiertas a nado. No implica a Marruecos.
5: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta.
4: Pero la oposición le apretaba por ahí, por Marruecos, y el gobierno defiende años de relación diplomática que permitía, aseguraba Bolaños, la repatriación inmediata de la mayoría de los migrantes. PP y Vox entienden que el Ejecutivo no está siendo firme ante lo que califican de invasión. Pepa Millán, Cuca Gamarra.
6: Ha sido un acto de guerra perpetrado por Marruecos, iniciado desde hace años y tolerada por ustedes.
7: Invadir, según la Real Academia de la Lengua, ocupar anormal o irregularmente un lugar. Yo no sé si tienen ustedes alguna duda de que esto es lo que ha ocurrido. Es llamar a las cosas por su nombre.
4: El gobierno defiende su labor en Ceuta. El Estado, decía Bolaños, está volcado con la ciudad.
0: Hoy está en Ceuta el expresidente José María Aznar. Está compareciendo en estos momentos ante los medios. Le escuchamos en directo.
8: No lo que se piense o se diga al otro lado de la frontera. Esta ha sido la mayor, pero no la primera avalancha. Y debe ser la última que nos sorprenda inermes.
0: A partir de ahí media escuchamos más. Volviendo al Congreso, el triplete de ministros lo completa la de Sanidad, que ha vuelto a negar que los hospitales y centros de salud de Ceuta estén colapsados y ha acusado a PP y a Vox de estigmatizar a los migrantes con mensajes alarmistas. Escuchamos a Mónica García y a la popular Carmen Fúnez.
9: Lo único y lo más eficaz son alojamientos seguros, alojamientos salubres, agua, higiene, saneamiento, vacunación, vigilancia, buen diagnóstico y un aislamiento individual cuando esté así indicado.
10: Usted ha venido a justificar su relato y no ha venido a asumir ningún tipo de responsabilidades. Llegó tarde antes, durante y después de la crisis.
0: Y en paralelo a estas comparecencias, la ministra de Infancia y los consejeros autonómicos han aprobado por unanimidad la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para que atienda a los miles de menores que están solos en la ciudad. No han acudido a Aragón, Extremadura ni Castilla y León, donde Vox tiene las competencias. El resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a debatir sobre los posibles traslados de estos niños a la península. Alba Urrutia, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sí, 25 millones aprobados por unanimidad. Algunas han subrayado, eso sí, que son insuficientes. Aseguran que eso solo cubre 2 o 3 meses y hoy aquí no se ha podido debatir la situación de los menores por un tema de procedimientos. La ministra Sira Rego ha insistido en que ahora casi todo depende de Ceuta. Les ha planteado la posibilidad de hacer convenios bilaterales con otras comunidades, también de firmar convenios con entidades, y reprocha la postura, dice, de los populares, que han insistido hoy en que no iban a participar en ningún reparto. Los populares se están poniendo, dice Sira Rego, del lado de Vox.
12: El señor Feijóo, hablando de deportación masiva de niños, pidiéndonos que hiciéramos una cosa absolutamente ilegal y abrazando las hipótesis más ultras, y ahora pues algunas comunidades autónomas, afortunadamente, entendiendo que hay que tramitarlo de manera individualizada, niño a niño y niña a niña, y que eso requiere y exige tiempo. Y que ese tiempo hay que ganarlo fuera de Ceuta.
11: Rego ha explicado que son 1.500 menores los que hay ahora en Ceuta, de ellos 700 son niñas, y ha apuntado que el objetivo ahora es convocar otra conferencia sectorial para abordar un punto que hoy no se ha podido tocar y para hacer un diagnóstico, porque la intención, dice, es aprobar más dinero.
0: Y en este punto, una última hora nos lleva a Huesca, a Sariñena. Se ha derrumbado un edificio, podría haber operarios atrapados. ¿Qué más sabemos? Gemma Cortijo, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se trata de un edificio ubicado en la calle Fatas, de propiedad privada, en el que se estaban realizando unas obras. En estos momentos los trabajos se centran en apuntalar y asegurar la estabilidad del edificio. Se trabaja también en verificar, como decía, si hay personas en el interior, ya que la zona cuenta con gran cantidad de escombros. Una noticia que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, aunque los servicios de emergencia recibían este aviso en torno a las 12 del mediodía. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca. También se ha realizado un llamamiento extraordinario a los equipos de bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza. En estos momentos, como decimos, se trabaja para ver si hay personas en el interior del edificio.
0: A partir de inmediato les contaremos las novedades y seguimos también muy pendientes de Nepal tras la brutal riada que este miércoles asoló esta remota zona del Himalaya. Por ahí empezamos el repaso al resto de la actualidad. Luis Ortín, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Lo último que sabemos es que se ha formado un lago en el lugar donde se produjeron las inundaciones y hay riesgo de que se desborde. Aurora Moreno, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, la avalancha ha bloqueado el río, el agua se ha embalsado y el nivel está creciendo peligrosamente. El último balance de la riada en la frontera entre Tíbet y Nepal eleva la cifra de muertos a 359. Hay casi 1.400 desaparecidos, 517 de ellos extranjeros de una treintena de países. El problema, explica el portavoz de uno de los hospitales de Katmandú, es que no hay conexiones por carretera, si no recibiríamos a muchos más pacientes. Todavía no se conoce la situación real, asegura. Sin carreteras, caminos ni puentes, prácticamente solo con helicópteros, los servicios de socorro todavía no han llegado a las áreas más inaccesibles.
14: Bueno, pues en relación a esta catástrofe, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado esta mañana que hay 4 españoles de los que no se sabe nada. Y otro país que centra hoy las miradas es Noruega, porque el rey Harald V, el jefe de Estado más anciano de Europa, está muy grave de salud. Estaremos atentos también a cualquier actualización. De vuelta a España, un robo, el del Tesoro de Villena, la sustracción de uno de los mejores conjuntos de piezas de la Edad de Bronce de toda Europa, ha ocurrido esta madrugada en el Museo de la localidad alicantina. ¿Qué más datos tenemos? Javier Sancho, buenas tardes.
16: La alarma sonó minutos después de las 5 de la madrugada, pero pocos detalles más del suceso se conocen a esta hora. Se sabe que el hecho se cometió en pocos minutos, que una parte del tesoro no ha sido tocada y que las cámaras han mostrado 2 vehículos y un número de participantes que no se ha dado a conocer mientras avanzan las investigaciones. El alcalde del municipio, Fulgencio Cerdán, confirmaba el hecho esta mañana visiblemente emocionado.
17: Absolutamente desolados, yo estoy hasta temblando. La verdad es que los que somos de Villena, esto nos destroza, es parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra riqueza y de lo que nos sentimos orgullosos. Y por tanto, bueno, quiero trasladar mi apoyo a toda la gente de Villena, porque se tiene que estar sintiendo, al menos como yo me siento en estos momentos.
16: El tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería fechada hacia el año 1000 a.C. que está compuesto principalmente por piezas de oro y de plata.
0: Y en los deportes, nuevo giro en el caso Julián Álvarez, segundo día consecutivo en que el jugador se ausenta del entrenamiento y comunicado del club rojiblanco hace una hora. Fernando Cardenal, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Respaldo unánime del Consejo de Administración para defender la estrategia del club y la decisión de no vender a Julián al FC Barcelona. En el comunicado explican que el club siempre está abierto a negociaciones que se hagan de manera ética y respetuosa, criterios que entienden que no ha seguido el Barça y por lo tanto no hay opciones de vender a Julián al club azulgrana. Ahora el futbolista solo tiene dos opciones: o salir a Inglaterra, al Arsenal, o quedarse en el Atleti pidiendo perdón. El club tiene previsto reunirse con el futbolista después de faltar hoy por segundo día consecutivo a la sesión con sus compañeros.
0: Con este y más volvemos a partir de y media.
19: Adición Mixdía, Radio Nacional, Radio 5, Mireia Moreno.
20: Bona tarda. La Guàrdia Urbana ha detingut un home que podria estar relacionat amb l'incendi de Collserola. L'arrestat ha quedat en llibertat i s'ha acollit al seu dret a no declarar. Se l'investiga per haver cremat diversos contenidors a tocar d'on s'hauria originat l'incendi. De moment, però, tant Guàrdia Urbana com Mossos opten per la prudència. Un foc que ja està controlat, que ha afectat 54 hectàrees i que va obligar a confinar, recordem, els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En uns minuts parlarem amb aquests veïns que critiquen la falta de manteniment i gestió forestal a la zona. Valeria Ortiz és portaveu de l'Associació de Veïns de Torre Baró en declaracions a Ràdio 4.
21: Ha habit una poda de pino y que todo esto lo tenemos detrás de las casas. Y nadie lo recoge y nadie hace nada. Así que yo no me quiero imaginar si hubiese bajado un poquito más a las casas, que ahora mismo estaríamos hablando de una desgracia. Y no es que no lo sepan, es que sí que lo saben, pero no hacen nada.
20: De seguida ho ampliarem. Abans ens acostem a les carreteres. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
22: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que les retencions més importants estan localitzades per obres a la 2 entre Tàrrega i Vilagrassa, en sentit Barcelona, 7 quilòmetres. I a Tarragona, a l'AP7, entre Tarragona i Reus, hi ha uns 5 quilòmetres de lentitud perquè hi ha dos carrils tallats en sentit Barcelona. A banda, hi ha un parell d'avaries a la 2, a Castellolí, i hem de demanar cautela a la ronda del litoral on es presenta en aquests moments una mica de lentitud. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu amb precaució. Bona tarda.
20: Gràcies. I pel que fa al temps, els termòmetres continuen enfilant-se. A Emet, Jordi Oriós.
23: Avui a Catalunya les màximes en ascens, excepte al Pirineu Occidental, i atenció perquè s'esperen valors significativament elevats a l'Empordà, a la depressió central de Lleida i als prelitorals. Avui les màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, intervals de núvols amb núvols d'evolució i probabilitat de ruixats dispersos i tempestes al Pirineu Occidental. Pel que fa al vent, avui amb predomini del sud i del sud-est, amb intervals d'intensitat moderada al terç sud i a l'Empordà, atenció a les cotes altes del Pirineu, no es descarten ratxes molt fortes de vent.
19: Edició Migdia. Mireia Moreno.
20: Detingut un home que podria estar relacionat amb l'últim incendi a la serra de Collserola. Més detalls, Sergi Bassoles.
24: Sí, una detenció efectuada ahir al matí per la Guàrdia Urbana. L'arrestat, que ja ha passat a disposició judicial i s'ha acollit al seu dret a no declarar, hauria cremat diversos contenidors al carrer Palamós, a tocar tot just d'on s'hauria originat l'incendi. De fet, detallen fonts municipals consultades per aquests micròfons, haurien estat alguns testimonis els que haurien alertat els agents de la Urbana, que finalment haurien identificat i detingut ahir, com dèiem, el presumpte piròman. Ara bé, ni la Guàrdia Urbana ni tampoc els Mossos confirmen hores d'ara si el detingut seria l'autor material de l'incendi de Collserola a l'espera que avanci la investigació. Un foc, recordem, que va cremar 54 hectàrees i va obligar a confinar uns 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. En quant al presumpte piròman, que com dèiem ha passat aquest matí a disposició judicial, ha quedat en llibertat investigat per un delicte de danys.
20: Doncs mentre s'investiga l'origen i autoria del foc, els veïns de Torre Baró reclamen més manteniment forestal a la muntanya. Asseguren que porten temps avisant que tota aquesta zona està, Laura Hurtado, abandonada.
1: Esto está dejado por la mano de Dios. Esto el ayuntamiento aquí lo tiene catalogado esto como no de segunda, sino de tercera.
2: No había visto un incendio tan grande en mi vida. Tanto el humo tapaba todo el sol y se veía todo así anaranjado.
3: De los 20 años no he visto un fuego tan fuerte así.
1: Todas las parcelas estas están, algunas que da miedo. Aquí se mete un incendio y aquí, ¿qué? ¿Por dónde entran las criaturas, los bomberos aquí a apagar esto? No pueden entrar por ningún sitio.
5: Són veïns del barri que asseguren que fa anys que adverteixen del mal estat del bosc. Ho explica la portaveu de l'associació de veïns de Torre Baró, Valeria Ortiz, en declaracions a Ràdio 4.
21: Una mirada más a la montaña, no hay mantenimiento, los árboles están cayendo, eso quiere decir que están enfermos, pero al final era como, ya se necesita mucho dinero, y yo creo que la excusa perfecta fue la peste porcina, de no miramos ahora mismo las montañas, se está trabajando en otro tipo de cosas. Y nosotros sí que íbamos viendo cada dos por tres la degradación de esta montaña.
5: Ortiz denuncia que hi ha restes de pins podats al costat de les cases que no s'han recollit i que poden convertir-se en pólvora.
6: Això a Tarragona, a Barcelona, volíem dir. A Tarragona, la majoria de municipis afectats pel temporal de dilluns a la tarda van recuperant a poc la normalitat, però en alguns indrets encara queda molta feina per fer. Per això demanen mesures contundents al govern per fer front als episodis passats i, sobretot, als futurs. Pilar Ribas.
25: A Tarragona, on el temporal va colpejar amb més força, han arribat a retirar centenars d'arbres i branques caiguts, però encara no han acabat de fer net del tot, sobretot als barris i urbanitzacions de Llevant, envoltats pel bosc, segons ha informat Sònia Ors, regidora de Neteja i Protecció Civil.
26: S'han retirat més de 300 arbres i branques de grans dimensions. S'han netejat embornals afectats per l'acumulació de sorra i vegetació i s'han anat resolent les principals incidències als barris i urbanitzacions. Tot això, encara mantenim equips operatius sobre el terreny per continuar amb la tala d'arbres i retirada de restes vegetals en diversos punts de la ciutat, sobretot a Llevant.
25: També han reobert els parcs de la ciutat després que els serveis municipals han inspeccionat els espais per garantir que es troben en bon estat i en condicions de seguretat. Al Vendrell, on va ploure sobremullat després del temporal de dissabte, han recuperat la normalitat, ha dit l'alcalde Kenneth Martínez.
27: No tenim cap carrer tallat, no tenim cap zona entollada. Pràcticament es pot dir que ja està tot net, no tenim cap zona amb cap acumulació important de restes vegetals.
25: A l'Ebre destaquen els danys de la pedregada a Móra d'Ebre i Móra la Nova. Aquí continuen els treballs per reparar les cobertes foradades, les plaques solars inutilitzades i els sostres abonyegats. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, demana ajuts al govern.
28: Demanarem doncs una mica aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc., per poder doncs ajudar doncs a totes les famílies, a tots els veïns i veïnes.
25: Cap dels municipis afectats pel temporal ha donat encara xifres oficials dels danys.
6: Repassem tot seguit més informacions de la jornada. Esquerra Republicana registra una proposició no de llei al Congrés per garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. Proposta que arriba després de la polèmica per l'actuació de la Policia Nacional abans del partit entre l'Elx i el Barça. Els republicans també demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que sol·liciti al defensor del poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Aquest vespre el Barça s'estrena al Camp Nou en el primer partit de la temporada de Lliga a casa, un partit en què es farà un acte d'exaltació de l'estelada, segons ha explicat el president del club, Joan Laporta. D'altra banda, Laporta també ha confirmat que no es farà l'homenatge als blaugrana campions del món amb la selecció espanyola perquè no es dona, diu, el context adequat. Amb tot aquest context, l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació als voltants del camp poc abans del partit i es preveu que reparteixi unes 10.000 estelades. En la mateixa línia, des de la CUP, animen a la ciutadania a dues estelades. Sentim Paco Francesc, representant de la CUP a Barcelona.
29: Des de la CUP Barcelona condemnem aquesta agressió i la violència policial sistèmica i engeguem a que la gent porti estelades no sols al camp el proper partit del Barça, sinó que les pose a cada finestra i a cada balconada del nostre país.
6: I els comuns de la seva banda demanen la compareixença del director de Rodalies, Òscar Playà, per la crisi de mobilitat ferroviària durant l'eclipsi del passat 12 d'agost, després de fer-se públic que Playà es trobava de vacances fora de Catalunya durant el caos ferroviari que es va viure a Tarragona després de l'eclipsi. Segons el portaveu dels Morats, David Cid, calen explicacions contundents davant la manca de planificació per part del govern. L'executiu defensa que Playà va seguir l'evolució del dispositiu de mobilitat durant la jornada de l'eclipsi i va participar en la presa de decisions a distància. Els expliquen també que el pare d'en Francesc Auger, l'home de 56 anys sol·licitant d'eutanàsia, ha decidit finalment no continuar la batalla legal per evitar la mort assistida del seu pare. La decisió aplana el camí per poder fer efectiva la seva voluntat. Núria Alcalà.
4: Sí, fa dos anys que la petició d'en Francesc Auger es troba aturada als tribunals per l'oposició del seu pare de 96 anys. Segons ha avançat el diari Oponès i ha confirmat Ràdio 4, finalment el progenitor ha decidit desistir i retirar-se del procés judicial. El cas d'aquest veí de Vallirana va arribar al Suprem al maig, que va fixar jurisprudència sobre qui pot impugnar una eutanàsia. La sentència de l'alt tribunal va establir que les persones amb un vincle particularment estret amb els sol·licitants d'eutanàsia estan legitimats per impugnar-la als tribunals. El que obria la porta al pare d'en Francesc a paralitzar definitivament la petició de mort assistida del seu fill. Finalment, l'home ha donat part tancada a la batalla legal, el que permetrà que la petició d'en Francesc Auger es reactivi, tot i que els terminis perquè es passi efectiva no estan encara clars.
6: Gràcies, Núria. En clau de successos, la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat en una nau industrial de Sabadell per un deute vinculat al narcotràfic. Sergi Bassoles.
7: Durant 10 dies la víctima va estar segrestada en una nau industrial de Sabadell, on a més va ser torturada, un captiveri motivat pel suposat robatori d'un important carregament de cocaïna, en concret de mitja tona que havia de viatjar per carretera des de Portugal fins a Espanya. I és aquí on entra la participació de la víctima i el que hauria motivat el seu segrest. Segons detalla, la Policia Nacional exercia d'intermediari. La cocaïna, però, no va arribar al seu destí. Segons la víctima, una altra organització criminal hauria assaltat el conductor que ell mateix havia contractat per fer el transport i hauria robat el carregament. Una coartada que no va convèncer els amos de la droga, els que el van acusar d'estar darrere dels fets. L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona de muntanya i apartada del municipi de Caldes de Montbui. Durant l'operatiu policial, el ja detingut va tractar d'embestir amb el seu vehicle els agents del Cos Nacional de Policia i fins i tot va intentar sense èxit treure una pistola. Els agents, però, van aconseguir neutralitzar-lo, alliberant així la víctima.
19: Edició migdia.
6: El mercat de la Boqueria inicia un procés de remodelació. Es faran reformes estructurals, però també de transformació, per recuperar la Boqueria com a mercat de proximitat. Això implicarà canvis en les parades de productes elaborats que principalment tenen els turistes com a clients. Aquestes parades hauran de tenir una meitat de productes elaborats i l'altra de producte fresc. Marc Esparza.
8: Les obres es faran fins l'any 2029. Lavabos públics a la planta del mercat i es reformarà la coberta, l'illa central del peix i la façana de la plaça de la Gardunya. Però també hi haurà canvis pel que fa a les parades de productes més dirigits als turistes. Aquests podran tenir un 50% del producte elaborat, però l'altre 50% haurà de ser producte fresc. Raquel Gil, tinenta d'alcalde.
9: Hauran de complir amb els percentatges mínims de producte tradicional, i pues, si és poma, és poma, o si és... I després podran tenir un percentatge complementari. Com a mínim haurà de ser un 50-50, perquè la Boqueria és un mercat, i volem que sigui principalment un mercat.
8: Pels paradistes de producte fresc és necessària aquesta transformació, com explica el Jaume, que té una parada de peix.
10: És una pena, però està deixant de ser el mercat de la Boqueria. Recuperar-lo serà molt difícil. Tot el que sigui reforma per millorar, estupendo.
8: La Vicenta té 90 anys, viu a prop del Tibidabo, però sempre compra a la Boqueria.
11: Hi havia molts puestos de fruita i ara con aquest d'això de fruita, de suc i tot això, s'ha perdut un montón. No és el que era abans.
8: Durant les obres, les parades que es vegin afectades seran traslladades, en principi, a la plaça de la Gardunya.
6: I el Departament d'Agricultura fa un balanç positiu de la intensificació d'actuacions que ha fet a Verdú, a l'Urgell, per lluitar contra la sobreabundància de conills que causen pèrdues milionàries als pagesos. Pepa Sanjanís.
12: En les dues setmanes que el Departament d'Agricultura ha intensificat al vedat de caça privada de Verdú a l'Urgell les actuacions contra la sobrepoblació de conills, ha obtingut uns resultats molt positius, segons el balanç que ha fet avui el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa.
13: Ha sigut positiu, s'han capturat 7.908 conills, s'han fet 50 actuacions, estem satisfets del resultat, creiem que es poden replicar en tres llocs, en mateixos llocs.
12: La continuïtat d'aquestes 50 actuacions, bàsicament batudes nocturnes, a tota la plana de Lleida afectada per la gran densitat de conills, és el que demanen les diferents organitzacions agràries i plataformes que s'han reunit avui amb el responsable d'Agricultura a Lleida. Àlex Foix és un pagès de Verdú i portaveu de la plataforma Pagesos o Conills.
0: S'ha de continuar a tots els municipis on hi ha danys, on es fan comunicacions de danys, i continuar aquestes actuacions doncs, tota la tardor, tot l'hivern, perquè és quan podem baixar molt la densitat de cara a la propera campanya i salvar les campanyes de sembra.
12: Amb aquestes actuacions que han fet a Bertú, la densitat de conills per quilòmetre quadrat s'ha reduït de 30 a 10 segons Agricultura.
6: Moment ara per l'actualitat esportiva. Jaume Riello, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
6: Esports.
14: Primer partit del Barça aquesta temporada al Camp Nou. S'enfrontarà l'Atlètic Club de Bilbao a la segona jornada de Lliga. Entre els molts al·licients que té el partit hi ha el possible debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, Germà García.
15: Així ho va avançar ahir Hansi Flick en la conferència prèvia al partit. Rodri tindrà minuts segurament a la segona part. Entra a la convocatòria Balde, mentre que les baixes són les dels lesionats en Gavi, De Jong i Runi Berdagi, a més de Casador, Héctor Fort i Álvaro Cortés, que negocien la seva sortida del club. Per cert que Xavi Espar ha estat inscrit com a jugador del primer equip i lluirà el dorsal 12. En quant al possible 11, el dubte rau en Gordon o Adeyemi a la punta esquerra per acompanyar Lamine Yamal i Rafinha. El rival, l'Atlètic Club, arriba sense el lateral Lluri sancionat i sense els lesionats Dani Vivian i Benyat Prados. Ve d'ensopegar a casa contra el Sevilla i fa 24 anys que no guanya el Camp Nou. Recordem que tal com va anunciar ahir el president Joan Laporta, no hi haurà homenatge als 8 internacionals campions del món i s'espera un ambient força reivindicatiu a l'estadi Blaugrana. El partit a les 9, arbitratge del madrileny Ortiz Arias i el VAR hi serà l'andalús Figueroa Vázquez.
14: Una mica abans d'aquest partit, gràcies Germà, el Barça coneixerà els seus rivals a la fase de Lliga de la Champions, a les 6 de la tarda al sorteig, i encara en clau blaugrana oficial l'arribada del porter Dominic Livakovic, que signa per les 4 properes temporades.
16: It's a dream to be here and signing for Barcelona. See you soon, visca Barça.
14: Per cert, que l'Atlético de Madrid ha comunicat que el seu Consell d'Administració, de manera unànima, ha respaldat la decisió de no negociar el traspàs de Julián Álvarez amb el Barça. A l'Espanyol, Brian Zaragoza s'ha sotmès aquest matí al reconeixement mèdic. S'espera que aquesta tarda sigui oficial el seu fitxatge i dia de molts moviments a les oficines del Girona. Es confirma la marxa de Víctor Chigankov a l'Ajax i ja tenim nou lateral dret, Javier Boñar, que arriba menys de 24 hores després de la sortida d'Arnau Martínez al València.
6: Gràcies, Jaume.
14: Fins ara.
6: L'actualitat cultural de la jornada ens porta a terres gironines. A temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
17: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Knit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
18: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin

0: quan arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Avui serà el Dia dels Històrics, Llac Gener 76, al Teatre Jardí, l'únic concert de pagament amb Gemma Humet, Joan Reig o Borja Penalba, i a l'escenari de Plaça Catalunya hi torna un veterà, Quim Mandado, líder de Sant Traït, amb nou espectacle on repassa grans èxits de la seva carrera.
1: I es tornarà ocell per un dia.
0: Demà serà el torn de Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda País de Xauxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i jugant a casa, la Ludwig Band.
2: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual n'és el director.
3: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència.
1: Soy un chico normal, soy un chico...
0: A Figueres, 23a edició de l'acústica, des d'avui i fins diumenge.
1: Me gusta vacilar y salir a ligar. Es un chico, es un chico.
0: Doncs amb totes aquestes propostes posem el punt i final a aquest espai informatiu. La informació, però, continua en aquesta sintonia també al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.